0: bo.
1: Àwọn tí ó wà lọ́kí wọn lé ni wọ́n máa sọ pé bàríkà yín, bàríkà yín o.
0: Ẹ sọ pé bàríkà yín.
1: Alájì tó rẹ̀.